0: Mediodía en Radio Nacional. Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Desenes de persones estan acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona des d'ahir a la tarda per defensar el dret a l'habitatge i reclamar protecció davant els desnonaments. La Gemma i el Marec són dos d'ells.
2: Els preus de l'habitatge han fet que la meva família marxés a Molins de Rei, ara al Papiol. És el gran motiu pel que estic aquí.
3: Que vingui la gent, perquè volem involucrar a gran part de la societat o a tota la societat que puguem.
1: L'habitatge precisament està sent un dels temes destacats del debat de política general. Els socis pugen al to. Fa uns minuts Jéssica Albiach dels Comuns ha dit que els anuncis en aquesta matèria es queden a mitges, que cal més valentia per plantar-se davant els fons voltor i que la paciència s'acaba.
4: Un any que estem esperant la unitat antidesnonaments, o que van pactar el govern amb els comuns un règim sancionador i un cos de 100 inspectors per multar, per sancionar.
1: Illa els anima a fer propostes viables. Esquerra fa una crida a Illa per complir amb els pactes signats i Junts posa el focus en una possible reprovació del president. Escoltem Mònica Sales de Junts i la resposta d'Illa.
5: Li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat. És una decisió excepcional. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
1: És dimecres 30 de setembre, el dia té més notícies que repassem amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
7: Bona tarda.
1: El 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació, segons la Fundació Arrels.
7: Molts són víctimes de robatoris, insults o agressions físiques i un quart d'aquestes persones han estat víctimes de porofòbia o aversió als pobres pel simple fet de viure al carrer. És el cas del José Luis.
8: Me iba a dormir a Hospital del Mar, pero bueno, un día la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si y por qué, ¿no? Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Como te mira con desprecio, con asco, con repugnancia por el hecho de estar en la calle.
1: Demà, 1 d'octubre, entren en vigor els canvis en el Reglament General de Circulació.
7: Uns canvis que afecten principalment ciclistes, motoristes, conductors de patinet i vianants. La balissa B16 continuarà sent obligatòria i atenció als que circulen amb moto, perquè tant el conductor com el passatger hauran de portar guants i calçat adequat. Cristian Bardagí, director de la mobilitat del RAC, a Ràdio 4.
9: I afegeixo que els guants i el calçat tancat apliquen no només al conductor, sinó també a l'acompanyant, al paquet, diríem, en cas que vagin dues persones a la moto.
1: 70 documentals, 64 dels quals estrenes, formen la programació de l'edició número 24 del Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona, l'Inèdit 2026.
7: El certamen projectarà creacions sobre bandes i artistes pioners de la història de la música, com Pulp, Marianne Faithfull, David Bowie, NoFX, Sun Ra, Beastie Boys, Fermín Muguruza, Serrón o Dolly Parton.
1: Gràcies, Anna. Tot això més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ara la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Fina Araque.
10: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix, els principals accessos a Barcelona, a la zona del Vallès, observem per càmeres que hi ha retencions a l'autopista P7 entre Cerdanyola del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord, en sentit Girona. També circulació intensa als accessos més immediats a Barcelona, les rondes de Barcelona aturades a la ronda de dalt a l'altura de Vall d'Hebron, en sentit Trinitat, també a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, un quilòmetre de circulació força compacta cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Acabarem situats al sud del país, a l'autopista P7, a l'altura de l'Ampolla. Hi ha un carrer tallat a la calçada en sentit sud, en sentit Amposta, per un camió que està avariat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
1: I la previsió del temps, a EMET, Jordi Oriós.
11: Durant les pròximes hores, cel ennuvolat a Catalunya, amb probabilitat d'algunes precipitacions disperses i ocasionalment acompanyades d'alguna tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, notable a punts de Girona i a zones del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i Lleida, 28 a Tarragona.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Tot Tots aquests dies estem dedicant aquest espai de reflexió a parlar de la crisi de l'habitatge. Fins ara hem posat el focus en Barcelona, però avui volem ampliar la mirada i veure també com afecta aquesta problemàtica a les altres demarcacions. Ho fem a Tarragona amb la Judit Huerta, a Lleida amb la Joana Cendra i a Girona amb la Gemma Esteve.
12: És que viure d'ocupa és molt fàcil, no. Viure d'ocupa no és fàcil, perquè no tens ganes de res. Moltes vegades et passen pel cap acabar amb la teva vida.
13: L'Agnès fa 10 anys que viu d'ocupa amb la seva mare de 65 anys, que va perdre la casa, la seva germana petita, i ara el Magí, un nadó d'un any. El 17 de desembre torna a tenir l'espasa de Damocles del desnonament damunt seu. L'ha demanat al fons voltor que va comprar la casa.
14: Soy Laura, tengo 77 años. Hace ya unos 2 años los dueños de mi piso pues decidieron que quieren venderlo.
13: Des d'aleshores, la Laura res, el seu sostre és de 450 euros i això és missió impossible. A Tarragona ciutat, per exemple, en els últims 7 anys, el preu s'ha encarit una quarta part, mentre que el parc de pisos per a llogar s'ha reduït a la meitat. Héctor Simón és director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i explica qui són els més perjudicats.
15: Totes aquestes persones més humils, doncs, que eren excloses tant de l'habitatge de compra com de l'habitatge de lloguer.
13: A la demarcació hi ha de mitjana 2 desnonaments diaris i la xifra creix. Joan Nadal és del Sindicat de l'Habitatge de Tarragona.
16: Aquest dilluns ens van vindre 6 persones, 6 famílies que estan pendents de desnonament. Cada setmana estem veient com venen més i més persones. El problema està molt lluny de solucionar-se.
13: Aquesta tarda el Sindicat de l'Habitatge es concentra davant la subdelegació per demanar la solució que diuen no arriba.
17: Des de l'agost, Lleida ja no és ciutat tensionada. Segons dades de la Paeria, 1.100 habitatges estan en procés i d'aquests 400 són assequibles. Aquí el preu mitjà del metre quadrat per a pisos nous ronda els 2.000 euros i l'oferta de lloguer és escassa. De fet, cada pis que es posa a lloguer rep una mitjana de 114 trucades, segons Idealista. A tota la demarcació hi ha 21 municipis amb el mercat tensionat, 8 dels quals al Pirineu, on de mitjana el 60% dels pisos són d'ús no habitual i en alguns municipis aquest percentatge supera els 80 punts. Arnau Corberó, de Pirineu Viu.
18: Contractes curts, de temporada, que a l'estiu has de marxar perquè ho lloguen turístic o perquè volen pujar els propis propietaris, i trobem aquest tipus de precarietats vinculades a l'habitatge.
17: La crisi del Covid va acostar moltes famílies als pobles petits, però molts propietaris no volen ni llogar ni vendre, i alguns consells comarcals han fet estudis de la situació. Només a la comarca de l'Urgell, amb 39.000 habitants, s'han detectat més de 1.000 pisos buits. Per això la Diputació ha finançat la recuperació de 100 habitatges en pobles petits, tot acompanyat d'un diagnòstic dels serveis necessaris per arrelar més població. Agustí Jiménez, vicepresident.
19: O sigui, moltes tenen botigues tancades, o els hi falta el casal d'avis, una perruqueria, un fisio, un podòleg.
17: Segons l'Associació Micropobles, més d'un terç dels municipis de menys de 500 habitants no té cap establiment alimentari.
20: A Girona ciutat, l'augment dels pisos d'ús turístic i, sobretot, la poca oferta de lloguer han fet pujar els preus, especialment al barri Vell. Segons l'Ajuntament, només un 16% dels habitatges en ús són de lloguer amb un preu mitjà d'uns 794 euros mensuals, segons la Cambra de la Propietat. El president del ZAPI de Girona, Joan Company, explica que la regulació dels lloguers ha contribuït a moderar els preus, però també a reduir l'oferta.
21: El que estem fent és que hi hagi cada vegada menys disponibilitat, perquè totes aquestes mesures fan que el propietari retregui més i tregui pisos que abans estaven de lloguer, doncs passen a la venda.
20: A banda de Girona, 57 municipis més de la demarcació estan subjectes a la regulació. Una vintena són a la Costa Brava, on les segones residències i els pisos d'ús turístic deixen poc marge al lloguer habitual. A Llançà, l'Escala, Roses, Cadaqués, Begur o Pals, només un de cada 3 habitatges és de residència habitual. Una situació que dificulta que joves, famílies i treballadors es puguin quedar a viure als municipis.
21: Els pisos estan amb uns preus doncs alts i és impossible per una persona que vol anar a treballar la temporada a la costa poder aconseguir doncs, un pis en condicions assumibles.
20: Davant d'aquesta situació, diversos ajuntaments gironins intenten ampliar el parc d'habitatge públic i assequible i reclamen a la Generalitat més implicació per augmentar l'oferta de lloguer.
1: Gràcies, Judit, Joana i Gemma. Sovint escoltem que les mesures per fer front a la crisi de l'habitatge no són fàcils. Ningú diu que ho siguin, però la realitat ens mostra que hi ha petites grans coses que s'estan fent i que sí que funcionen. José Teller, responsable de comunicació de Sostre Cívic, una entitat pionera al país en el foment de l'habitatge cooperatiu en sessió d'ús. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: José, en què consisteix aquest habitatge cooperatiu en sessió d'ús pel qual aposteu?
2: Doncs és un model que existeix des de fa molts anys a molts països del món, no és res que s'hem inventat aquí, que al final es pot resumir com una alternativa a la compra i al lloguer, una via pel mig que garanteix contractes de per vida amb gestió col·lectiva i democràtica i preus assequibles basats en el preu de cost de l'habitatge, no? Al final, resumidament, és entendre l'habitatge com un bé d'ús i no com un bé que hagi d'estar subjecte a la lògica del mercat.
1: Això com es tradueix, per exemple, a la pràctica? Quant pot costar un lloguer?
2: No és el mateix construir un nou habitatge, un nou edifici de 60 habitatges que rehabilitar 6 habitatges en un bloc ja preexistent, no? Llavors estem parlant de preus molt diferents. Al final, el preu del que seria cada mes, que és el preu de cost, que és bàsicament retornar el préstec als bancs que ens financien els nostres projectes de construcció i rehabilitació, estan a l'entorn dels 300-500 euros.
1: Ja, res a veure amb un preu de mercat, òbviament.
2: Exacte. I també s'ha de dir que, com al final doncs, són préstecs de propietat gestionat de manera col·lectiva per la cooperativa, les persones no tenen la seva propietat individual, però sí que la cooperativa de la qual ells han de formar part per viure sí que tenen la propietat, doncs s'ha de pagar com una entrada, diguem-ne, no, per poder fer front col·lectivament a la hipoteca. No? Llavors, aquestes entrades inicials també van al voltant dels 2.000, 20.000 euros, també depèn del projecte. La principal diferència amb una hipoteca normal, diguem-ne, que és com aquí no t'estàs hipotecant tu individualment, sinó que s'està hipotecant la cooperativa, si tu mai marxes del projecte, per motiu que sigui, perquè són contractes de per vida, se retorna aquesta entrada íntegrament.
1: I deies que aquesta sessió d'ús té un contracte indefinit. Això vol dir que pot passar de pares a fills?
2: L'herència, com no són habitatges en propietat, l'herència no està establerta actualment com a cooperativa, Sostre Cívic. Sí que en alguns casos es pot transferir el dret d'ús, que és al final el contracte que signem, en alguns casos particulars de vulnerabilitat a fills o altres persones de que hagin conviscut en aquella unitat familiar.
1: José, vosaltres sou la prova de que si es vol es pot?
2: Bueno, som una prova de que es pot gestionar habitatge sense entendre la lògica del mercat. O sigui, habitatge que al final l'únic objectiu és garantir un dret que hauria d'estar garantit per tothom, no? Que és el dret a un habitatge. La gent que viu als nostres habitatges pot arrelar, pot fer el seu projecte de vida i pagar només per allò que costa els habitatges. No? És veritat que allò que costa a vegades no és accessible per tothom i és aquí on entra la col·laboració pública. No? Per tant, nosaltres treballem molt a mà de les administracions, que crec que és un tipus de col·laboració que encara podia anar més enllà per part de les administracions i que entenguin que més enllà de les promocions habituals que es fan des de l'administració pública, que es fan poc, no? Per això tenim avui la crisi i el debat que tenim, creiem que alternatives com l'habitatge cooperatiu tenen una sèrie de beneficis que va més enllà de les habitatges de promoció pública que s'han fet habitualment.
1: José Teller, responsable de comunicació de Sostre Cívic, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública. Bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Edició migdia.
1: L'herència, el patrimoni i els llegats familiars es posen sobre l'escenari de la sala petita del TNC amb l'obra El Cadell, de Josep Maria Miró, situada en una casa pairal catalana habitada per diverses generacions d'una mateixa família. Amb Mercè Arànaga, Lourdes Barba, Màrcia Cisteró, Aurea Márquez o Rosa Renom, Marta Rida és la veu de la casa pairal com un personatge més que imposa normes i condiciona les persones que hi viuen. Ens ho explica l'Agnès Batllà.
3: Que senti la teva olor com fem amb els vedells o cabrits quan perden la mare. Fes-ho també amb els seus germans.
22: Tot gira al voltant de l'hereu, però són les dones de la família les que sostenen la casa i en preserven la memòria. Amb un patrimoni rural en decadència a casa nostra, Miró es pregunta què significa haver de conservar allò que han construït generacions anteriors, la masculinitat i la identitat que s'atorga a l'hereu només pel fet d'haver nascut home.
23: Jo tenia moltes ganes de parlar d'aquesta figura de l'hereu, del tema de la tradició, del llegat. Ho han fet autors que estimo des de Santiago Rossinyol. Jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament, i hi ha molts altres autors que han afrontat aquest tema del llegat.
4: Mercè Ànega, Lourdes Barba, Màrcia Cisteró, Àurea Márquez, Rosa Renom o Alba Pujol interpreten els personatges femenins d'aquesta tragèdia rural catalana contemporània, amb una casa habitada per fantasmes i ferides del passat i marcada per una genealogia que pesa. Uns marges que Miró encara no havia tractat.
23: Molt del meu teatre he tractat molts dels marges dels que formo part i potser no havia tractat un marge prou important que era el de la meva procedència pagesa.
4: El Cadell, a la Sala Petita del TNC, fins l'1 de novembre.
5: Com es pot ser tan infeliç en un lloc tan bonic?
1: Són 3:15, ara la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Esports.
6: Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui tenim Champions femenina amb el Roma-Barça aquesta tarda a Itàlia, en partit de la segona jornada. L'endemà que la Min tornés a brillar i molt en la victòria de la selecció espanyola contra Croàcia, en partit de la Lliga de les Nacions, i que Rafinha ja ha abandonat la concentració de Brasil per passar proves mèdiques a Barcelona, tot i que les seves molèsties no semblen greus, semblen més aviat lleus. En parlem de seguida. En un dia molt poliesportiu, en partit europeu de bàsquet pel Manresa, després que el Barça perdés ahir a Dubai a l'Eurolliga, i per l'Uri Girona a la competició femenina i també debut europeu del Granollers d'handbol. Comencem. I ho fem parlant d'aquest partit de la Champions femenina, perquè el Barça afronta aquesta tarda a Itàlia contra la Roma al segon partit de la competició i, a més, Pere Romeu recupera algunes jugadores per aquest partit. Dani Esclusa, bona tarda.
8: Què tal, Marga? Bona tarda. Sens dubte, una notícia molt positiva pel tècnic, que ha hagut de tirar molt d'imaginació en aquest inici de temporada per la complicada situació de la plantilla en quant a baixes. Pel partit d'avui, la principal novetat és la central neerlandesa René Van Aasten, que torna després de 3 setmanes de baixa per una lesió muscular. També s'afegeixen a l'equip 4 de les jugadores que es van convertir la setmana passada en campiones del món sub-20 amb la selecció espanyola. Són Aisha, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez. També podrem gaudir dels primers minuts de la temporada d'Aitana Bonmatí en competició europea. La triple pilota d'or ja va jugar uns minuts en Lliga aquest passat cap de setmana i precisament sobre ella en parlava el míster Pere Romeu.
24: El retorn d'Aitana també importantíssim per nosaltres, una jugadora que ens pot facilitar accelerar moltíssims atacs, ens pot facilitar tenir un control total de la possessió, perquè és una jugadora que compromet poc la possessió i que la cuida molt, la pilota, així que superimportant per nosaltres.
8: Un Pere Romeu que celebrava totes aquestes incorporacions per un partit i una competició que, encara que a vegades amb el Barça sembli que no, és sempre molt difícil. L'escoltem.
24: La Champions és difícil. Sé a quién sea el rival. La Roma es un gran equipo, la Roma es un equipo que hasta ahora con este entrenador que tienen de esta temporada es un equipo agresivo en presiones altas, es un equipo que le gusta jugar en campo rival. Como siempre veremos si el rival quiere seguir haciendo lo que hace habitualmente, porque contra nosotros mucha gente modifica, pero si hacen lo que vienen haciendo habitualmente es un equipo súper, súper peligroso.
8: Doncs les úniques baixes del primer equip per aquest duel finalment són Laia Aleixandri, Kika Nazaret i una Vicky López, que per cert ha estat convocada per la selecció espanyola tot i no haver rebut encara l'alta mèdica, un fet que ha generat certa polèmica. A part d'això, sensacions positives per aquest Barça que a poc ha d'anar agafant ja la velocitat de creuer habitual. El partit es disputarà a partir de 6:45 de la tarda a l'estadi Tre Fontane de la Ciutat Eterna.
6: Doncs esperem una nova victòria del Barça de Pere Romeu. Gràcies, Dani, bona tarda.
8: Bona tarda.
6: I en clau masculina, continuem parlant de futbol, en Rafinha ha abandonat la concentració de la selecció de Brasil, torna a Barcelona per passar proves mèdiques, tot i que sembla que les seves molèsties són lleus, mentre el gruix dels internacionals del Barça van guanyar ahir a Croàcia, a Sevilla, en un gran partit de Lamine. Parlem de tot plegat, Josep Capel, bona tarda.
25: Bona tarda, sí, respecte a Rafinha, arribarà a Barcelona les properes hores, té un petit edema muscular a la part posterior de la cuixa dreta. No és greu, el problema és que ja ha tingut en aquesta cuixa dreta dues lesions recentment. Recordem, clar, el mes d'abril i després fins i tot durant el propi Mundial. Per tant, s'ha d'anar amb molta cura. Passarà proves mèdiques aquí, insisteixo, no és greu. No és descartable que fins i tot Hansi Flick el faci descansar en la tornada de l'equip contra el Getafe, el primer partit després d'aquesta aturada de seleccions, i que pugui estar ja al 100% per jugar el partit de Champions a camp del Galatasaray. Pendents, per tant, de l'arribada de Rafinha de les proves físiques, de moment, recordem que a part de Rafinha també ha tornat Eric García amb petites molèsties, o Adeyemi, aquest simplement perquè el seleccionador alemany ha fet una llista molt llarga i, per tant, ja ha jugat els seus dos partits i ja pot tornar a Barcelona.
6: Ho ha fet bé, eh?
25: Tant de bo fessin tots igual. En tot cas, queden encara 13 jugadors desplaçats amb les seves seleccions. Com tu deies, alguns d'ells van jugar ahir. Destacar l'Espanya 4, Croàcia 1. Cubarsí va jugar els 90 minuts, Lamine 68, amb dos gols i una assistència, Fermín 57 minuts, Pedri 33 amb una assistència de l'últim gol de Lamine, Rodri 18 minuts i Dani Olmo no va jugar. Livakovic, per cert, va jugar els 90 minuts amb la selecció croata. Respecte al partidàs de Lamine, amb dos gols i una assistència...
6: El primer superràpid, gol de... sí, increïble.
25: Sí, sí. En poc més d'un minut va acabar marcant, és el gol més ràpid des de que De La Fuente és el seleccionador d'Espanya. Com dic, després del seu partidàs en va parlar precisament al respecte al propi seleccionador.
7: Hace un mes me decíais que estaba mal, que no sabíais qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo, no estoy creciendo. Al final me conocisteis con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
25: Era Lamine. Passant facturetes, potser tots aquells que l'han criticat massa en aquest inici respecte al moment de forma, quan hem de tenir en compte que tornava d'una lesió i que va jugar al Mundial fins i tot acabat de sortir d'una lesió de 2 mesos. Ara sí, anem a sentir a Luis de la Fuente destacant precisament l'actuació en tot el sentit, no només pels dos gols i l'assistència de la Lamine Yamal.
9: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado.
25: A part d'aquest partit, recordem també el Txèquia, 0, Anglaterra 2, aquí gol de Gordon, que també va marcar contra Espanya.
6: I ha marcat dos gols amb Anglaterra, encara no amb el Barça. No?
25: Això mateix, però bueno, acabarà marcant. Sí. I després també Visivo va jugar 65 minuts en el partit de la Sub-21 de Bèlgica, que va guanyar 1-0 a la selecció de Gales. Per tant, anem en compte amb aquests 13 que encara estan fora i molt pendents, evidentment, d'aquestes proves mèdiques, tot i que, insisteixo, no és greu, de Rafinha, que ve directe a Barcelona i no pas viatjar amb el Brasil a la Índia, on encara tenia uns quants partits amistosos més.
6: Aquesta és la bona notícia, que no jugarà els altres partits amistosos amb Brasil i esperem que estigui en bones condicions, tant Eric com Rafinha, i el que tu deies, a veure com tornen els altres 13. Estarem pendents, gràcies.
25: Fins ara.
6: Bona tarda. I deixem el futbol, entrem en el poliesportiu, ja dèiem que era un dia avui molt poliesportiu, parlem de bàsquet perquè el Manresa debuta aquesta tarda a la seva competició europea, l'Eurocopa, la pista del temible PAOK de Salònica a partir de 6:45 de la tarda. L'equip català arriba després de perdre el primer partit d'ACB davant el Bilbao i amb algunes baixes importants. Precisament el partit de Lliga es va lesionar Hugo Benítez amb un pneumotòrax producte d'un fort cop al pit i no s'ha estat pel temps de baixa després d'una petita intervenció. Tampoc hi serà avui Pierre Oriol, encara no recuperat d'uns problemes musculars, però sí el pivot Timmy Allen, que es va perdre el partit de Bilbao, però ja ha recuperat, ha entrat a la convocatòria. El Pau és un dels equips amb millor plantilla d'Europa i això ho sap el tècnic de l'equip del Baixes, Diego Campo.
10: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar, és qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil i després en la defensa del perímetre.
6: El partit a Salònica, 6:45 de la tarda. També va resultar difícil el partit d'ahir del Barça a Dubai, on va perdre amb l'equip que ara dirigeix l'exentrenador blaugrana Xavi Pasqual i que es va imposar per 94-87 en partit d'Eurolliga, especialment per un pèssim segon quart dels blaugranes, amb un parcial en contra de 28-8. El nou tècnic del Barça, Sekulić, precisament exentrenador del Dubai, està centrat en el seu nou equip i espera que les coses vagin bé.
11: It's a nice story probably for some screenwriters, but
12: és una bona història, com si fos escrita per un guionista. La meva etapa aquí va ser fantàstica, però ara estic al Barça i estic centrat en això. No penso que hagi estat com haver canviat de seient els entrenadors. Ara penso en el Barça. Estem construint un projecte i espero que puguem tenir èxit.
6: El màxim anotador del partit, malgrat la derrota, va ser el blaugrana Kevin Panther, amb 25 punts a la classificació després de dos partits. El Barça té una victòria i una derrota. El seu pròxim enfrontament serà aquest mateix divendres a Istanbul, on viatja avui mateix per enfrontar-se al Besiktas. I a l'Eurolliga femenina, avui se la juga l'Unix Girona, que té partit de prèvia a cara o creu per disputar de ple la màxima competició continental, com l'any passat, o no fer-ho. Anem a Girona, en Josep Guardiola.
13: L'Espart Girona juga aquest vespre el primer partit oficial de la temporada i probablement el més important que jugarà al llarg de tot el curs. I és que del resultat que hi hagi davant de l'Enlab Konut turc, les gironines podran repetir a l'Eurolliga o bé quedaran relegades a l'Eurocup. Per tant, la victòria és més que necessària en aquesta fase prèvia de la màxima competició continental en el partit que jugarà a un quart de nou del vespre. Partit, això sí, que pel fet de ser el primer oficial de la temporada i tan important, arriba molt aviat pel conjunt gironí. Ho explica així el seu tècnic Roberto Iñiguez.
14: Creo que es un partido que nos llega en un momento pronto, como a muchos equipos, y que tenemos que tener la unión y la fuerza y la energía para sacarlo, independientemente del momento que estemos. No es tan importante. Creo que en perímetro tenemos mejor trabajo que por dentro, por cómo han ido llegando las jugadoras, las conexiones. Es trabajo, es tiempo.
13: El conjunt turc de l'Emlak Konut, rival d'aquest vespre, va superant la ronda prèvia d'aquestes eliminatòries de manera molt clara el Panathinaikos, amb un resultat molt avoltat que va sorprendre tothom. No tant, però, a l'entrenador de les gironines, que diu que per guanyar hauran de saber aturar el seu joc.
14: Y son un equipo que lleva mucho tiempo trabajando con el mismo entrenador, cuerpo técnico, juegan un baloncesto muy claro, saben lo que hacen. Es un equipo, diríamos, que es muy peligroso si juega cómodo, si pueden jugar su baloncesto. El primer punto es evitar que puedan jugar su baloncesto y con valentía, porque nos van a proponer muchas cosas tácticas de cambio, de pasar a under los bloqueos directos, de hacernos pensar.
13: L'Espart Girona només tindrà una baixa per al partit d'aquest vespre, és la d'Àxel Mercerón, tot preparat per tant a Fontejau per obrir la campanya de la millor manera possible. L'Espart Girona amb la Konut a partir d'un quart de nou.
6: Gràcies, i partit important també en waterpolo aquest vespre per l'Atlètic Barceloneta, que s'enfronta al Marsella a casa a la final de la Supercopa d'Europa. Germà García, bona tarda.
15: Bona tarda, Marga. Doncs sí, efectivament, perquè l'Atlètic Barceloneta el que busca és la seva Supercopa, la seva segona Supercopa continental. Ja la va aconseguir fa 12 anys a la piscina a Sant Jordi, en aquell partit que el va enfrontar l'Spartak Volgogrado de Rússia, i ara en aquesta ocasió doncs s'enfrontarà el campió de l'Eurocup, que no és altre que el Club Natació Marsella francès, on hi juguen dos exjugadors del Barceloneta, com són Marc Larumbe, internacional espanyol, i l'italo-francès Michael Bodegas. L'Atlètic Barceloneta, recordem que és l'actual campió de la Champions, s'enfronta, com dic, a Marsella, que és campió de la Eurocup, en aquest cas. L'equip mariner enguany s'ha reforçat amb tota una llegenda del waterpolo italià, com és l'exjugador del Prorreco, en Francesco Di Fulvio, a més de dos joves talents, com són el nord-americà Jeff Taylor i Javi Sánchez Toril. El conjunt francès, com ja he dit, juguen aquests dos jugadors que havien estat en passat mariner. Tres jugadors de l'actual plantilla marinera també hi van ser presents en aquell equip de 2014, que va guanyar l'única Supercopa que tenen a les vitrines. Són els internacionals espanyols Gonzalo Echenique, el capità Alberto Bonarriz i el boia Roger Taüll, qui en declaracions a BTV parlava de la il·lusió que tenen per assolir aquest títol.
16: Amb moltes ganes, no? Crec que no hem de baixar, no ens hem de relaxar després de guanyar Champions. Al final hem de continuar creixent com a equip i aquesta és una altra oportunitat per créixer, per aconseguir un nou títol. Un títol igual d'important que tots els altres, i al final l'afrontem pues, això, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i per preparar-ho al 100%.
15: Doncs cal recordar que aquesta final és a partit únic, començarà a 8:15 de la tarda en directe a Teledeporte, s'omplirà a vessar la piscina de Sant Sebastià i aquest partit el disputen a l'Atlètic Barceloneta i el Marsella francès.
6: Doncs sort per l'equip català, gràcies, bona tarda.
15: Bona tarda.
6: En handbol, el Granollers s'estrena avui a Europa contra un difícil rival, el Flensburg, a Alemanya, en la primera jornada de la Lliga Europea. El duel suposa, a més, el retorn de l'equip vallès a Flensburg, on fa tres temporades va protagonitzar una de les seves actuacions europees més importants, superant l'equip alemany a domicili, classificant-se per la final a 4 de la temporada 23-24. Per repetir la gesta, però, segons Antoni Rama, el tècnic, caldrà fer-ho molt bé.
18: Que haurem de fer les coses també molt bé per poder guanyar. Ja ens passa la Lliga, que amb qualsevol rival hem de fer les coses molt bé per poder guanyar, i també tenim avantatge de que si fem les coses molt bé gairebé podem guanyar qualsevol, i en Europa cadascú amb les seves condicions també ens costarà. Jo penso que aquí hem de lluitar doncs, per estar entre aquests dos primers. Sabem que el Flensburg és clarament favorit, de fet és clarament favorit a guanyar la competició i nosaltres haurem de lluitar, doncs, evidentment, els punts que puguin contra Flensburg, però sobretot amb els altres dos rivals per estar per davant d'ells.
6: Doncs veurem què és el que fa el Granollers aquest vespre en aquest partit de la Lliga Europea. I qui ho va fer molt bé va ser la jove de 20 anys, Daniela Guillén, campiona del món de motocross catalana, que ahir va passar pel programa El Quart Temps de Ràdio 4.
2: No, sí, la veritat que assimilar-ho, no? Encara costa de creure's que ets campiona del món després de tant sacrifici que hi ha darrere i de tants anys. És el que sempre dic, no? Hi ha molta gent darrere, molta gent treballant per mi, ajudant-me cada dia, sobretot la meva mare i la meva germana estan allà darrere meu ajudant-me i sobretot tothom, no? Els meus entrenadors, la meva gent.
6: Doncs felicitats per ella i nosaltres tornem demà. Adeu.
3: ¿Y tú qué vas a votar? Los partidos toman posiciones de cara a los decretos sobre vivienda que van el viernes al Congreso en pleno extraordinario. PP y Vox instalados en el no, el resto críticos, pero en busca de posición y estrategia. La realidad, los dos decretos ahora mismo en el aire. 2:00 p.m, 1:00 en Canarias.
17: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
3: Y en esa ecuación y en la presión política va a entrar en unos minutos el presidente del gobierno en su rueda de prensa con el presidente francés Emmanuel Macron, segunda visita oficial a España después de que el Senado haya tumbado el tratado de amistad entre Francia y España por la mayoría absoluta del PP en el Senado. Sánchez ha pedido disculpas por ello, garantizando que más adelante será aprobado ese acuerdo bilateral, agradecido el apoyo francés en la crisis de Ceuta que hoy cumple 2 meses. Ahora se le va a preguntar al presidente por Ceuta y por los decretos que se votan el viernes. A esta hora le responde el presidente francés Emmanuel Macron desde la Moncloa.
19: Et beaucoup étaient là dans notre délégation, qui sont des grands employeurs dans votre pays, de Orange, qui vient de réaliser un investissement stratégique.
3: Está diciendo que la relación bilateral es fundamental, que somos países amigos. Comparecencia que pueden seguir con traducción simultánea en Radio 5. Todo noticias, decretos sobre vivienda se votarán el viernes y de lo que ya conocemos, pues es la letra pequeña. Rosa Perarnau, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Carlos.
3: Uno de ellos ya se puede consultar en el BOE,
20: sí,
3: de hecho.
20: Sí, el que contiene el grueso de las medidas. El otro, que únicamente incluye la prórroga automática de los alquileres y que lo tiene difícil para salir adelante, se va a publicar mañana, aunque el gobierno ya lo ha distribuido entre los grupos. Blanca Pascual, cuéntanos, buenas tardes.
21: Buenas tardes. Sí, en el BOE ya podemos comprobar algunos detalles, aunque no se define qué es un fondo buitre, si lo acota a que no pueden adquirir vivienda por un precio inferior al 70% del mercado. Si son los caseros en un desahucio sin alternativa habitacional, no tendrán compensación económica los pequeños propietarios. Y el decreto introduce la enervación extraordinaria, es decir, que la comunidad paga las deudas al propietario y se suspende el desalojo hasta que no encuentre una alternativa. El segundo decreto todavía no ha pasado el filtro del BOE, pero el texto lleva la firma del ministro Pablo Bustunduy. Establece una indemnización de 12 meses al inquilino si el casero no renueva el contrato con causa justificada, que es necesitar la vivienda para sí o para familiares de segundo grado. Debe avisar a su inquilino con 4 o 6 meses de antelación. Y esa cantidad es para compensar el coste de buscar una nueva vivienda y para que calcule las expectativas de lo que le va a suponer alquilar una casa más cara. Es decir, que salvo que casero o inquilino digan que no quieren prorrogar el contrato, la regla es la continuidad.
3: En menos de 48 horas todo esto se va a debatir y se va a votar en el Congreso. El gobierno optimista confía en que ambos decretos salgan adelante en el pleno extraordinario.
20: Sí, los grupos, como decías, ya están fijando posiciones y ahora mismo no se puede dar nada por seguro porque no están garantizados los apoyos necesarios. Sumar, Esquerra y Bildu anticipan su sí, aunque Gabriel Rufián dice que siguen revisando el decreto con lupa.
26: Los textos del PSOE hay que mirarlos a contraluz, por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto es recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
20: Junts y también Podemos tienen la llave y de momento no despejan la incógnita. Jone Belarra exige que todas las medidas vayan en un solo decreto con una única votación.
27: Traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, si no lo hacen por amor, háganlo por lo menos por interés electoral.
20: El PNV tampoco se ha pronunciado, dice que siguen estudiando los textos. Donde no hay duda es en PP y Vox, que votarán en contra. Núñez Feijóo.
28: Por respeto a la decencia política,
0: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza.
3: Los diputados van a sentir el aliento de la protesta de Sol. Hasta esas dos votaciones del viernes, el kilómetro cero sigue siendo el centro de la acampada que se levantó hace 5 días para exigir soluciones a la crisis de la vivienda.
20: Allí siguen centenares de personas, prácticamente no cabe ni una sola tienda de campaña más. Dicen que el gobierno les está dando migajas y que no se van a mover hasta que haya cambios reales.
3: Hace una semana testigo del desahucio de Mari Carmen y hoy testigo de la gran protesta. Elena Nieva, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eso es. Aquí este campamento en la Puerta del Sol bulle, mucha actividad, muchas personas, más de 1,000 personas, las acampadas, pero todas aquellas que se van sumando poco a poco, todos los días, hora tras hora, a este movimiento social para que el decreto Mari Carmen sea una realidad y no esos dos reales decretos que ni siquiera confían que salgan adelante. Aquí, mientras tanto, dicen que van a resistir pacíficamente.
4: Pero el segundo seguramente no salga porque conocemos a los diputados que hay dentro.
5: Cada vez que hacemos estas cosas está muy bien que la gente sale, que se habla, que demás. A las 2 semanas se olvida todo esto y se vuelve lo mismo y demás.
8: Si toca hacer resistencia pacífica frente a un desalojo, seguir de la manera que se pueda, como hemos hecho siempre.
1: La lucha sigue, insisten los aquí acampados, van a aguantar lo que haga falta, no se van de Sol, no se van de este campamento, aunque haya requerimientos por parte de Ayuntamiento y de Comunidad de Madrid a la delegación del Gobierno para abandonar esta céntrica Puerta del Sol en 48 horas.
3: Y mañana se cumple el ultimátum de 48 horas que han dado al delegado del Gobierno, tanto Comunidad como Ayuntamiento. El choque va más, el alcalde Martínez Almeida dice que la acampada es un riesgo para la seguridad.
22: Se está transformando en algo completamente distinto. En su caso, adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados. Hay un peligro claro para el orden público y para la seguridad.
3: Y otra de los sonidos del día también en la Audiencia Nacional, el día en el que se cumplen 2 meses, Rosa, de la entrada masiva en Ceuta.
20: Sí, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha declarado como testigo ante la jueza que investiga esa entrada masiva de migrantes. Es la primera persona que presta declaración y lo ha hecho durante más de 2 horas. Gemma Alfaro, buenas tardes.
23: Buenas tardes, sí, durante 2 horas y media ha desgranado como se esperaba lo que se vivió en Ceuta antes, durante la entrada masiva y ahora mismo. Vivas ha respondido a todas las cuestiones y ha reiterado que desde el día 27 de julio llamó a varios miembros del gobierno, pero que no le hacían caso. A todos les decía lo mismo, que estaban ante una invasión, pero la respuesta del otro lado era, dice Vivas, que estaban ante una crisis migratoria. También ha explicado que la comunicación con la delegación del gobierno en Ceuta no era bidireccional, solo ETA transmitía información. A la salida, Vivas ha reconocido que evidentemente las alertas que ellos manejaban no las tenía la ciudad.
24: La ciudad no tiene comunicación con los servicios de inteligencia de España, el gobierno sí. Entonces, lo que supiera el gobierno de la nación no era lo mismo que sabía el gobierno de la ciudad.
23: Según fuentes jurídicas, el presidente de Ceuta ha detallado la cronología de los contactos con el gobierno los días previos a la entrada masiva. Ha relatado que habló con la Secretaría de Estado de Seguridad, con el ministro del Interior y con el de Política Territorial, también con el de Exteriores, quien le dijo que había una relación excelente con Marruecos. Asegura Vivas que intentó hasta en 10 ocasiones hablar con la presidencia del gobierno. Solo lo consiguió en 3 y solo en 1 habló con el presidente del Ejecutivo. Pero ha insistido, ninguna de sus reivindicaciones se atendieron, ni emergencia nacional, ni cierre de fronteras, ni mando único.
3: Y sorpresa en la estadística de los municipios, Rosa, con mayor renta.
20: Sí, Benavís en Málaga se ha convertido de golpe en el segundo municipio con los habitantes más ricos. En el primer puesto no hay cambio, sigue siendo Pozuelo de Alarcón en Madrid. Hugo Domínguez, buenas tardes.
28: Buenas tardes. Benavís ha escalado 55 puestos en un solo año. El municipio malagueño es el segundo en la lista de los más ricos de España. Allí viven 9.500 personas y su renta media ronda los 79.000 euros, una mejora del 82% respecto a los ingresos medios de un año antes. ¿Y cómo se explica este subidón? No es que todo el mundo se haya hecho rico de repente. Lo más probable es que alguno de los vecinos haya realizado una venta importante, haya recibido una jugosa herencia o porque se ha mudado a la Costa del Sol

0: Es la de que uno de los pilotos habría tratado de secuestrar o de estrellar el avión y se lo habrían impedido el otro piloto, la tripulación y varios pasajeros en una disputa violenta en pleno vuelo. Los dos pilotos han terminado ensangrentados, tirados en el suelo de la cabina, con máscaras de oxígeno, tal y como revelan las imágenes grabadas dentro de la aeronave, mientras que otros dos pilotos que formaban parte del pasaje habrían tomado el control del avión. Un vuelo de Fly Dubai procedente de Emiratos con destino a Israel que ha logrado aterrizar finalmente en Arabia Saudí, donde permanecen hospitalizados los dos pilotos y donde los pasajeros israelíes aguardan a esta hora ser repatriados.
1: Y un dato del día en este contexto, el de la crisis de la vivienda, el Euribor cerrando septiembre con nuevas subidas, indicador más utilizado para el cálculo, cierra septiembre en el 3,24%. Y en los deportes, atención, Rafinha de vuelta en el Barça. Alex Pita, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El brasileño ha regresado antes de tiempo tras abandonar la concentración de su selección, Brasil, y estamos pendientes de las molestias en su muslo derecho, el mismo que se lesionó durante el Mundial en Barcelona. Son optimistas, lleva 12 goles de momento en Liga, pero para optimistas nosotros con nuestra selección. Goleada a Croacia, 40 por partidos consecutivos sin perder, y Lamine en modo Balón de Oro. Y ya hemos sabido ya que el Real Madrid, Raúl Asencio, se ha sometido a una intervención quirúrgica, 2-3 meses de baja.
1: Pues todo esto y mucho más a partir de las 2:30, les dejamos ahora con la información territorial.
3: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
4: Molt bona tarda. Desenes de persones estan acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona des d'ahir a la tarda per defensar el dret a l'habitatge i reclamar protecció davant els desnonaments.
5: Tenim un problema molt greu amb la vivenda que no continuarem passant perquè no podem assumir-ho i necessitem un canvi real per part del govern.
6: Però, evidentment, si hi hagués una intenció real d'ajudar el poble, aquest decret hagués vingut molt abans i directament no s'hagués tolerat, que és desahuciant a persones en estat de vulnerabilitat.
4: L'habitatge està sent precisament un dels temes destacats del debat de política general. Jessica Albiach, dels Comuns, ha dit que els anuncis en aquesta matèria es queden a mitges i que la paciència s'acaba.
7: Un any que estem esperant la unitat antidesnonaments, o que van pactar el govern amb els comuns un règim sancionador i un cos de 100 inspectors per multar, per sancionar.
4: Illa els anima a fer propostes viables, mentrestant Esquerra fa una crida al president per complir amb els pactes signats i Junts, per la seva banda, posa el focus en una possible reprovació del president. Escoltem Mònica Sales de Junts i la resposta d'Illa.
8: Li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat. És una decisió excepcional. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
9: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
4: I avui us explicarem també les novetats del nou Reglament General de Circulació que entrarà en vigor demà. Es multarà, per exemple, els motoristes o acompanyants que no portin guants o calçat tancat. Tot això i més, d'aquí un moment, salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, Eric Sobreví a la producció i l'Albert Bacas al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
10: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals. A aquesta hora, per tant, res de l'altre món, cap gran incidència que ens hagi de complicar aquest trànsit. Sí que a la zona del Vallès sempre hi ha més volum de circulació, és el cas de l'autopista AP7, amb aturades intermitents d'uns 5-6 quilòmetres, trànsit molt lent, bàsicament, entre Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua, en sentit nord, en sentit Girona, aquest tram de l'AP7 més carregat, com us dèiem, en direcció nord. També parlem de lentitud, aturades puntuals d'un parell de quilòmetres a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès, direcció Barcelona, o la B-30, més carregada, entre Cerdanyola i Barberà, també en sentit nord, sentit Girona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous, que ens espera aquesta tarda. Emet Jordi Oriós.
11: Durant les pròximes hores, cel ennuvolat a Catalunya amb probabilitat d'algunes precipitacions disperses i ocasionalment acompanyades d'alguna tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, notable a punts de Girona i a zones del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i Lleida, 28 a Tarragona.
3: Adisio Migdia. Elena Pérez.
4: A la plaça de Catalunya de Barcelona, més d'un centenar de persones acampen des d'ahir a la nit per reivindicar el dret a l'habitatge. Més enllà del decret Mari Carmen i la qüestió dels lloguers, demanen mesures per garantir que tothom pugui tenir un habitatge digne. Allà està el Toni Conde.
12: Gairebé 50 tendes de campanya a Plaça Catalunya formen l'anomenada

0: Acampada per l'habitatge. Pensen quedar-se aquí com a mínim fins divendres quan es votin al Congrés els decrets. Consideren el cas de Mari Carmen una espurna, però des de l'acampada recorden que la lluita és per un habitatge incondicional per tothom, posant el focus també en totes les persones sense llar que viuen al carrer. Arteco, membre de l'acampada.
1: No volem més paper mullat. El decret Mari Carmen anirà molt bé per a algunes persones, però realment les persones més precaritzades no comptem en aquest decret. Continuarem lluitant i continuarem intentant aconseguir això, habitatge incondicional per tothom.
0: L'opinió general a l'acampada és que el decret es queda curt i, malgrat que esperen que s'aprovi, també reclamen mesures més ambicioses per garantir un habitatge incondicional. Aquest vespre l'acampada celebrarà una assemblea per decidir futures actuacions i per avui a les 5 han anunciat una acció sorpresa. En aquesta acampada a Barcelona, a diferència de Madrid, no participa el sindicat de llogateres i està formada per persones a títol individual.
2: El dret a l'habitatge precisament està sent un dels temes del debat de política general que s'està celebrant al Parlament, però n'hi ha més. L'oposició carrega fort contra ella i proposa fins i tot reprovar per primera vegada un president de la Generalitat. Al Parlament hi és l'Helena García. Bona tarda.
3: Sí, Junts endureix l'oposició a Illa. Bona tarda. Puigdemont no veu el president digne del seu càrrec i proposa que el Parlament el reprovi. Illa treu ferro a la maniobra i retreu a Junts un punt d'exageració.
4: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
5: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que hi digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
3: Junts innova amb la reprovació. Aprovació via resolució quan l'oposició disposa de la moció de censura si recerca majoria i un candidat alternatiu. Puigdemont perfora així en la col·laboració responsable que Illa i Junqueras confirmen avui i repta Esquerra i Comuns a fer rectificar Illa més enllà de l'aval to, mentre el PP català pugna com a alternativa. Illa demana a Fernández coratge per defensar el nou finançament davant de Feijó. El PP català l'alerta que no el volen ni els seus...
6: Que mostri coratge per dir en els seus companys del Partit Popular...
7: És que a més no el volen ni els seus a la resta d'Espanya. I vostè em demana coratge per defensar aquest truño?
3: En un intercanvi d'insults, Illa amb l'extrema dreta de Vox, Garriga.
8: Un corrupto i un mentiroso.
9: És un indocumentat, un maleducat, un provocador, un extremista i un demagog.
3: Amb la CUP i Aliança Catalana escalfant per la banda aquesta tarda al Parlament.
2: Els socis d'investidura han aprofitat l'examen de mig mandat per pujar el to i avaluar l'estat dels compromisos pendents. Aquesta segona jornada del debat de política general ha servit tant Esquerra com els comuns per calibrar la temperatura de l'estabilitat d'aquesta legislatura. Seguim a la cambra catalana. Lorena Enns, bona tarda.
10: Bona tarda. Si els socis exigeixen a Illa avenços tangibles per sostenir la legislatura, Esquerra retreu al president manca d'ambició i de lideratge. Els republicans ofereixen a Illa la seva col·laboració, però avisen. Si no hi ha avenços en sobirania, trontollarà l'estabilitat de la legislatura. Josep Maria Jové i Salvador Illa.
11: Compleixi, president. I en allò que no depèn de vostè, faci complir el govern del PSOE. Plantis, si cal.
9: Per això reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint. Estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complets.
10: Els comuns, de la seva banda, lamenten manca de valentia en matèria d'habitatge i retreuen al president que faci anuncis que es queden, diuen, a mig camí. Jessica Albiach, de nou, el president.
12: Podrien haver posat més de 12 multes que, per cert, eren zero dissuasòries. Podrien haver posat en marxa la unitat antidesnonaments fa un any.
9: El primer pas és el que més costa de donar. Ara, estem tots d'acord. Si hi ha una llei, s'ha de complir.
10: Per fer realitat els seus compromisos, els socis reclamen l'aprovació de la reforma del model de finançament. En matèria d'habitatge, els republicans proposaran demà reduir l'ITP per a facilitar l'accés a l'habitatge i els comuns, entre altres mesures, pujar els impostos als que volen comprar blocs de pisos.
2: Gràcies, Lorena. Doncs aquests dies que estem parlant tant de l'habitatge i de la manca precisament d'habitatge, atenció a aquesta dada, el 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació i d'aquestes el 25% han estat víctimes d'aporofòbia, és a dir, l'aversió als pobres, segons l'informe presentat per la Fundació Arrels. Més detalls, Marga Esparza.
13: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults i humiliacions i gairebé la meitat agressions físiques, però un de cada quatre han patit directament aporofòbia, com el José Luis Miralles.
14: Sí, me iba a dormir a Hospital del Mar. Pero bueno, un día en la guagua entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si y por qué, ¿no? Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Cómo te mira con desprecio, con asco, con repugnancia por el hecho de estar en la calle.
13: Una situació que pateixen per viure al carrer, com explica la directora d'Arrels, Bea Fernández.
15: Que tots aquests delictes i agressions produeixen perquè les persones estan vivint al carrer. Per tant, donar respostes
8: a la situació de sensellarisme d'aquestes persones és també prevenir l'aporofòbia i la victimització.
13: Des d'Arrels també recorden que l'augment dels discursos d'odi també agreugen la situació d'aquestes persones.
15: Edició migdia.
2: En plan econòmic, males notícies per als que tenen una hipoteca o en volen signar una. L'Euríbor s'enfila al setembre per sobre del 3,2%, la taxa més alta en dos anys. Climent Sabater.
16: Un augment de l'Euríbor de més d'un punt respecte a l'any passat fins al 3,2%, que dispara la quota de les hipoteques que tinguin ara revisió. En cas que l'actualització sigui anual, l'encariment frega els 90 euros al mes de mitjana i supera els 1.000 euros l'any. Si la revisió és semestral, la quota pujarà 60 euros al mes i uns 700 en un any. I per què puja l'Euríbor? Segons l'analista de Helma i Cash, Miquel Riera, per l'augment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu per frenar la inflació.
17: Si es preveu que el BCE pujarà tipus i, per tant, que els bancs es finançaran més car, doncs els bancs es presten diners a un interès superior entre ells en base a aquesta predicció i, per tant, l'Euríbor puja.
16: I la perspectiva dels analistes és dolenta. Si es manté l'encariment dels carburants que pressiona l'alça la inflació, els mercats avancen noves pujades dels tipus d'interès que poden posar l'Euríbor per sobre del 3,5% a finals d'any. I en aquest context també s'encareixen les hipoteques noves, ja siguin fixes o variables, perquè el diner és més car.
2: I prenguin nota perquè a partir de demà 1 d'octubre entra en vigor el nou Reglament General de Circulació. Els canvis normatius posen en el centre de la seguretat viària els usuaris més vulnerables, és a dir, ciclistes, motoristes, conductors de patinet i també, com no, vianants, Sergi Bassoles.
18: Sí, major protecció pels usuaris més vulnerables de la via, però també noves obligacions. Per exemple, pels conductors de patinets. Pere Navarro, director de la DGT, en declaracions al programa Les Mañanes de Ràdio Nacional.
19: A partir del 1 d'octubre, casco obligatorio, 15 anys, edat mínima per ir en patinete. I luz encendida per favorecer su visibilitat.
18: Atenció, conductors, perquè a partir de demà també hi haurà canvis a l'hora d'adelantar ciclistes.
19: Cuando tú veas un ciclista en la carretera, ¿qué has de hacer? Primero toca el freno, comprueba que hay metro y medio y entonces adelanta.
18: Un altre dels canvis rellevants de l'actualització de la normativa de circulació afecta a la indumentària tant dels motoristes com també dels seus acompanyants. Cristian Bardagí, director de mobilitat del RAC.
20: I afegeixo que els guants i del calçat tancat apliquen no només al conductor, sinó també al paquet.
18: I en quant a la balissa B-16, des de la DGT insisteixen que el seu ús continuarà sent obligatori, desmentint així algunes fake news.
2: I més coses, nova jornada de declaracions en la causa oberta contra dos pares per presumptes maltractaments i agressió sexual al seu nadó de 6 setmanes. Avui han comparegut davant el jutge els sanitaris de l'Hospital del Mar i de l'Hospital Sant Pau que no van detectar lesions de gravetat en el menor. Ens ho explica la Núria Alcalà.
21: S'hi han assegurat que no van veure cap indici de maltractament ni cap anormalitat en el seu estat de salut. Això sí, han descartat que un dels hematomes que presentava el nadó fos per la col·locació d'una bossa urinària, com mantenien els pares. Dies després, l'Hospital Vall d'Hebron va activar el protocol per possible maltractament infantil i agressió sexual. Han detectat diverses lesions de gravetat. En un primer moment, el pare del menor va al·legar causes accidentals i una condició genètica, però la investigació i diversos sanitaris ho han descartat. Tant la mare del nadó com l'entorn familiar han assegurat que mai van presenciar maltractaments per part del pare, malgrat va reconèixer que sovint l'home el tractava amb brusquedat. Precisament el progenitor, en presó preventiva, declararà demà per segona vegada la causa a petició pròpia. La defensa considera que diversos testimonis el desvinculen de ple de les lesions del menor, qui mesos després de la detenció evoluciona favorablement amb una família d'acollida.
2: I repassem ara altres notícies en format més breu. Amb la Maria Huguet, els Mossos d'Esquadra descarten que l'escopeter acusat de lesionar l'ull de Roger Espanyol disparés una bala de foam directament contra ell.
22: En la penúltima sessió del judici han mantingut que la trajectòria de l'arma apuntava a terra i la bala de goma rebota fins a impactar a l'ull de Roger Espanyol.
23: Progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
22: Segons el visionat dels vídeos d'aquell 1 d'octubre de 2017, els pèrits han determinat que la distància entre la gent i Espanyol era d'uns 14 metres i que diversos companys podrien haver interferit en el seu camp de visió. Demà, últim dia del judici, és prevista la declaració dels acusats.
2: La policia catalana investiga una presumpta agressió sexual grupal a una jove registrada diumenge a Sant Adrià del Besòs.
22: Els fets haurien succeït al polígon industrial del Sot, a tocar de les 3 xemeneies passades les 6 del matí. Segons confirmen fonts policials consultades per Ràdio 4, mentre la jove hauria estat assaltada per dos individus que després de colpejar-la l'haurien violat. Els crits d'auxili de la noia haurien alertat els treballadors d'una de les plantes industrials de la zona. De moment no hi ha detinguts.
2: L'Audiència de Lleida condemna 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada a un home de 93 anys per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juner de les Garrigues.
22: El processat ha reconegut els fets en una vista de conformitat. La defensa, la fiscalia i les acusacions particulars exercides per la víctima i una fundació social han arribat a un acord.
2: I més d'una desena de detinguts en un macrooperatiu antidroga desplegat per la Guàrdia Civil a diverses localitats catalanes i de la resta de l'Estat.
22: Des de primera hora del matí, efectius del cos participen en aquest operatiu conjunt amb la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units i amb l'Europol. S'han efectuat fins ara 23 entrades i registres a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Vegas, Lleida, Alacant i Madrid.
2: Les farmàcies han demanat a Salut poder elaborar teràpies per a la menopausa pels problemes de desabastiment des del març de l'Enceto, el tractament hormonal substitutiu finançat per Sanitat. De moment, però, Anna Banyeres, el departament no ho autoritza.
0: La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya ha reclamat a Salut recórrer a la via de la formulació magistral per fabricar estradiol, el principi actiu del Enceto, perquè fa mesos que no hi ha subministrament d'aquesta teràpia hormonal substitutòria. En aquest sentit, remarquen que si ja es fa per als casos de canvi de gènere, el departament diu també podria autoritzar-ho. Carme Rigall n'és la presidenta.
1: Per poder suplir això, què hem dit nosaltres? Hem dit, val, sí, pel canvi de gènere està aprovat que nosaltres puguem fer càpsules amb formulació magistral. El que demanem és que per una dona que tingui problemes greus de menopausa, doncs que també se li pugui fer la fórmula magistral.
0: Des de Salut insisteixen que s'està fent seguiment de la situació i que, d'acord amb l'Agència Espanyola de Medicaments, el desabastiment es podria resoldre en poc més d'un mes, però que en cas d'allargar-se els terminis podrien valorar la seva autorització.
2: Aquesta setmana els ramats que han passat l'estiu a les muntanyes del Pirineu han començat el camí de retorn cap a casa, a la plana. Els ramaders diuen que no recorden un estiu tan calorós amb una muntanya tan seca i poca herba pels animals. Per això, no descarten que amb el canvi climàtic abandonin la transhumància a Lleida, Pepa Santgenís.
4: A la muntanya de Seurí, al Pallars Sobirà, 3.000 ovelles d'uns 10 ramaders hi han passat els darrers 3 mesos. A finals de juny, igual que la resta de ramats que pugen a l'estiu al Pirineu, van fer la transhumància per tenir pastura i aigua. Però els ramaders diuen que les altes temperatures i una calor com mai havien vist han deixat les muntanyes amb molt poca herba pels animals. El David Molí és un dels ramaders que ha pujat les seves ovelles al Pirineu.
15: No recordo haver passat tot un estiu sense cap tormenta considerable, temperatures elevadíssimes i molta falta de pastura per la falta de pluges el mes de juny. Ara ve el mal de cap, ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura, O sigui que, de moment, preocupació al sector.
4: Amb el canvi climàtic, els ramaders veuen perillar el futur de la transhumància, com sentencia el Xavier Rivera, un dels altres ramaders que ha pujat les ovelles al Pirineu.
24: Han de passar aquestes temporades de sequeres i s'han de portar així de fluixes o han de baixar així de malament, però realment ens plantejarem tots aquests temes. Oblidamos de fer tants camins i tants gastos innecessaris.
4: Tot això els comportarà haver de comprar farratges a preus elevats per poder passar l'hivern i demanen solucions al govern de la Generalitat.
2: 70 documentals, 64 d'ells estrenes, componen la programació del Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona, l'inèdit 2026. El certamen projectarà en la seva edició número 24 creacions sobre bandes i artistes pioners de la història de la música com Pulp, Marian Faithful, David Bowie, Nofix, Sun Ra, Beastie Boys, Fermín Muguruza, Serrón o Dolly Parton. Ens ho explica la Montse Soto.
25: L'inèdit 2026 l'obrirà el 29 d'octubre un homenatge a la cantant britànica Marian Faithful.
26: Fan un dispositiu molt curiós de barrejar ficció amb purament documental. S'inventen un ministeri del no oblit coordinat per una Tilda Swinton, com sempre, així inquietant, fascinant. I ens semblava una pel·lícula molt interessant per començar.
25: Escolteu a Toni Carol, director artístic d'un festival on també hi trobareu David Bowie amb The Final Act, 4 dècades dels genials Pulp narrades per l'icònic Jarvis Cocker, Albert Serra amb l'estrena de Catalunya Sismomans de Mavi o el delirant film 40 Years of Fucking Up, un documental no apte per menors sobre el grup californià de punk NoFX.
26: És un documental molt gamberro, molt divertit, molt boig, perquè és molt explícit en tot, en les drogues, en les seves relacions disfuncionals. És molt potent i és molt bo.
25: Un festival que tancarà el 7 de novembre de The Summer, una càpsula del temps dedicada a bandes icòniques dels 90 com Beastie Boys, Sonic Youth, Beck o Foo Fighters.
26: La salva d'un incendi, mira que hi ha i es troba que són imatges que va gravar el 96, anant de gira amb, atenció, amb Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Beck, Rancid, Bikini Kill. Llavors són imatges que no s'havien vist mai, amb una qualitat molt crua de videocàmera de l'època.
25: Les entrades per a aquest festival barceloní que se celebra als Movie Aribau ja estan a la venda i també es repetirà la seu en línia, oferint 15 dels seus títols a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. I avui acabem amb gossos.

Els manresans obriran la seva gira de retorn als escenaris amb una doble actuació al Festival Estrenes de Girona el proper 30 d'abril. Amb aquests dos concerts, Gossos celebra 20 anys de Corren, la cançó que estan escoltant i que és una de les més identificatives del rock català. Les entrades es posaran a la venda demà mateix a les 7 de la tarda al web de l'Estrenes. Nosaltres ho deixem aquí, ja saben que la informació continua a Ràdio Nacional, a Ràdio 5 i també a Ràdio 4, al quart temps amb el José María Rubí. Que tinguin molt bona tarda. Fins demà.

Segons el visionat dels vídeos aquell 1 d'octubre del 2017, els pèrits han determinat que la distància entre la gent i Espanyol era de 14 metres. De moment és tot. Continua la informació. Aquesta sintonia. Bona tarda.

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. La crisi de l'habitatge continua malgrat els darrers moviments polítics. Els acampats a la plaça Catalunya de Barcelona defensen que la protesta va més enllà del decret Mari Carmen.
3: Volem reivindicar això, de que baixin els preus o de que es pugui la gent poder viure, perquè si no és que hi ha molta gent que sobreviu, no viu, sobreviu.
4: Com a estudiants, hòstia, ens costa molt trobar pis. Jo, mira, tinc la sort de residència universitària, però hi ha molta gent que no.
2: El sindicat de llogateres ha convocat cassolades per demà dijous a les 8 del vespre davant dels ajuntaments per exigir l'aprovació dels decrets d'habitatge. En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I és que Protecció Civil activa demà novament l'Inuncat per pluges torrencials. La previsió, Jordi Urós, bona tarda.
5: Bona tarda. Demà s'espera temps inestable a Catalunya, amb pluges en general a tot el territori, especialment amb una situació que es pot complicar a partir del migdia, amb ruixats ocasionalment molt forts acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent, especialment al Pirineu Occidental i al Ter Sud cap a la tarda. Demà hi ha perill important al prelitoral i litoral sud de Tarragona des de primeres hores de la tarda per acumulats en una hora de 40 litres per metre quadrat o al voltant dels 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, les màximes baixen a la Vall d'Aran, a Girona i al prelitoral de Barcelona. Demà les màximes seran de 29 graus a Girona i Lleida, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
2: I la situació del trànsit, Servei Català, Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. A hores d'ara l'autopista P7 i intensitat de Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la B30 hi ha lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona. A la C58 i retencions de Montcada i Reixac a Ripollet en sentit Terrassa per un vehicle avariat i lentitud de Montcada i Reixac a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a la ronda Litoral i retencions de Zona Franca de Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies. Salutacions de l'Elena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Ens situem primer de tot a la plaça Catalunya de Barcelona, on prop d'un centenar de persones continuen acampades per reivindicar el dret a l'habitatge. Demanen mesures per garantir una vivenda incondicional per a tothom, Toni Conde.
7: A Girona ciutat, l'augment dels pisos d'ús turístic i, sobretot, la poca oferta de lloguer han fet...
2: No és aquesta la informació que volíem escoltar, sinó la del Toni Conde, que ha estat present avui a l'acampada que hi ha a plaça Catalunya de Barcelona. Ara sí.
8: Gairebé 50 tendes de campanya formen l'anomenada Acampada per l'Habitatge a plaça Catalunya. Avui a les 9 del vespre decidiran en assemblea les pròximes accions, tot i que tenen intenció de seguir com a mínim fins divendres. A l'acampada posen el focus en les mancances del decret Mari Carmen i reivindiquen posar el focus en col·lectius que en queden al marge, com les persones sense llar. Lua i Arteco, membres de l'acampada.
9: Evidentment, si hi hagués una intenció real d'ajudar el poble, aquest decret hagués vingut molt abans i directament no s'hagués tolerat, que es desahucin a persones en estat de vulnerabilitat.
10: No volem més paper mullat. El decret Mari Carmen anirà molt bé per a algunes persones, però realment les persones més precaritzades no comptem en aquest decret.
8: L'opinió general entre els que acampen és que el decret es queda curt i, malgrat que esperen que s'aprovi, reclamen mesures més ambicioses. En aquesta acampada a Barcelona, a diferència de Madrid, no participa el sindicat de llogateres.
2: I la situació de l'habitatge arreu de Catalunya no és massa diferent, tot i les particularitats a cada demarcació. Maria Huguet.
7: A Girona ciutat, l'augment dels pisos d'ús turístic i, sobretot, la poca oferta de lloguer han fet pujar els preus. El president dels API de Girona, Joan Company, aposta per incentivar l'oferta d'habitatge per revertir una tendència que assegura va més.
11: Fer contractes indefinits, el propietari hi estaria d'acord si hi hagués seguretat jurídica i estabilitat.
7: A banda de Girona, 57 municipis més de la demarcació estan subjectes a la regulació. Una vintena són a la Costa Brava, on les segones residències i els pisos turístics redueixen el lloguer habitual. A Tarragona ciutat, en els últims 7 anys, el preu de lloguer s'ha encarit una quarta part, mentre que el parc de pisos per a llogar s'ha reduït a la meitat. A la demarcació hi ha de mitjana 2 desnonaments diaris, i la xifra creix. Joan Nadal és del Sindicat de l'Habitatge de Tarragona.
12: Aquest dilluns ens van vindre sis persones, sis famílies que estan pendents de desnonament. Cada setmana estem veient com venen més i més persones. El problema està molt lluny de solucionar-se.
7: I a Lleida hi ha 21 municipis amb el mercat tensionat, 8 dels quals al Pirineu, on de mitjana el 60% dels pisos són d'ús no habitual i en alguns municipis aquest percentatge supera els 80 punts. Arnau Corberó, de Pirineu Viu.
13: Contractes curts, de temporada, que l'estiu has de marxar perquè ho lloguen turístic o perquè volen pujar els propis propietaris, i trobem aquest tipus de precarietat vinculades a l'habitatge.
7: Als pobles petits, molts propietaris no volen ni llogar ni vendre. Per això la Diputació ha finançat la recuperació de 100 habitatges que donen vida als micropobles.
2: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen el possible suïcidi d'un home que havia de ser desnonat. Segons ha pogut saber Ràdio 4, es tracta d'un veí d'uns 60 anys de l'Hospitalet de Llobregat que vivia en un local comercial que feia servir com a habitatge. Aquest migdia, un amic ha trobat el cadàver. De moment, ni Mossos ni Ajuntament de l'Hospitalet han relacionat el suïcidi amb el desnonament, tot i que els sindicats d'habitatge ja han convocat compareixences aquesta tarda per valorar la situació. Més notícies: el 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació, i d'aquestes, el 25% han estat víctimes de parofòbia, és a dir, adversió als pobres, segons l'informe presentat avui per la Fundació Arrels. Marc Esparza.
14: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults o humiliacions i també la meitat agressions físiques, però un de cada quatre han patit directament aporofòbia, com explica el José Luis Miralles.
15: Si me iba a dormir a Hospital del Mar, porque se estaba más tranquilo allí. Pero bueno, un día en la guagua entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras y por qué, ¿no? Porque simplemente, ¿no? Eso dice, porque a mí no. Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Cómo te mira con desprecio, con asco, ¿no? Con repugnancia por el hecho de estar en la calle.
14: Des d'Arrels recorden que aquesta situació la pateixen perquè viuen al carrer. Si tinguessin un sostre, tot això no els estaria passant. Des d'Arrels també insisteixen que l'augment dels discursos d'odi agreugen la situació d'aquestes persones.
2: I un darrer punt abans, els esports sanitaris de l'Hospital del Mar i de l'Hospital Sant Pau de Barcelona han assegurat que no van apreciar cap lesió greu en el nadó presumptament maltractat, malgrat els pares van ingressar poc després a presó. El progenitor declararà demà davant del jutge a petició pròpia. Núria Alcalà.
16: Sí, dies després d'aquests reconeixements mèdics, l'Hospital Vall d'Hebron va activar el protocol per possible maltractament infantil i agressió sexual. Han detectat diverses lesions de gravetat. El pare del menor, que continua en presó preventiva, va al·legar causes accidentals i una condició genètica del nadó, però la investigació i diversos sanitaris ho han descartat. Tant l'entorn familiar com la mare del menor, que va quedar en llibertat provisional al juny, han assegurat que mai van presenciar maltractaments per part del pare. La Fiscalia, però, el situa com a principal responsable de les lesions del nadó.
1: Esports.
2: I en esports, tarda d'alta activitat pel que fa a partits amb protagonisme d'equips catalans. Dani Esclusa, bona tarda.
17: Bona tarda, Rosa. Doncs, sens dubte, una tarda plena d'acció. En joc ara mateix el partit entre el Barça i la Roma, la Champions femenina de futbol. Les de Pere Romeu guanyant 0-3 al minut 14 de la segona part. També a la segona meitat, el partit corresponent a la primera jornada de l'EHFA Euroleague d'handbol entre el Granollers i el Flensburg. El resultat és de 31-26, favorable als alemanys. En bàsquet, al tercer quart, el partit de la primera jornada de l'Eurocup del Manresa, la pista del PAOK grec, amb resultat ara mateix de 56-52 per l'equip grec. A la piscina de Sant Sebastià s'està disputant la final de la Supercopa d'Europa entre l'Atlètic Barceloneta i el Marsella. Guanyen els catalans per 7-4. D'aquí una estona, un quart de nou, començarà el partit de l'Uni Girona, prèvia a cara o creu de l'Eurolliga femenina de bàsquet davant l'Ebla Conut. Necessiten guanyar les gironines per jugar la màxima competició continental aquesta temporada. I finalment, a 8:45 de la vespre, el Barça de futbol sala s'enfronta a l'Oparrulo en partit de la quarta jornada de Lliga.
2: Tarda.
17: Bona tarda.
2: I avui acabem amb la música de l'Oreja de Van Gogh.